0: Bon dia d'especial entrevistes a un any de les municipals a Xàtiva. Saludem a la primera tinent d'alcalde, Amor Amorós, des de Xàtiva Unida. Què tal, Amor? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies
1: un poquet
0: estar...
1: constipaeta, però bueno, bueno demane ja disculpes perquè la veu no la tinc com sempre.
0: Com la majoria de gent entre al·lèrgies i refredats. Abans de començar a parlar dels blocs que hem acordat amb tots els portaveus polítics, una pregunta que s'enix d'esta entrevista especial, però que és d'actualitat i té de fer. Convocada per a esta vesprada una reunió, un consell escolar extraordinari a propòsit de la vaga indefinida del sector educatiu a Xàtiva.
1: Sí, bueno, hem vist, no?, que Conselleria s'ha assentat a les negociacions amb els docents, però realment encara no s'ha arribat a un acord i això està fent-se molt, molt dur perquè, bueno, els docents estan deixant-se el salari i emocionalment estan, pues bueno, ja portem una setmana i pico i és molt de temps. Ahir ens vam reunir en ells perquè, bueno, no només ha en Xàtiva, en altres poblacions també el que s'està fent és demanant el suport dels ajuntaments. Nosaltres, bueno, el Consell Escolar Municipal es reunirà esta vesprada, se pronunciarà sobre el tema i a mi ese pronunciament que esperem que siga de suport a totes les reivindicacions que estan fent els docents, pues acompanyarem un escrit també de l'alcalde, de la regidora d'educació a la conselleria per a demanar-li que pues que siguen pràctics i que s'assenten i que escolten als milers de docents i de famílies i d'alumnat que està en el carrer, no?, reivindicant aquestes coses.
0: Doncs veurem què ocorre i ho contarem per descomptat com sempre. Ara sí, anem ja amb aquesta entrevista especial a un any de les municipals. En primer lloc, en quin moment creu Xàtiva Unida, creu Amor Amorós, que es troba la ciutat?
1: Bueno, pues nosaltres creguem que tenim molts reptes per davant, no? I en estos tres anys hem treballat moltíssim per a situar Xàtiva en el lloc que creguem que deu d'estar, no? Creguem que, bueno, hem treballat moltíssim per a que Xàtiva siga una ciutat moderna, però també alhora tradicional, no? I que mantinga la seva cultura. Hem sentat les bases i hem impulsat projectes en estos tres anys que fan més fàcil viure a Xàtiva, perquè hem ampliat el verd, hem reduït l'entrada de vehicles al nucli antic, hem ampliat voreres, hem fet espais més accessibles i, bueno, també hem donat protagonisme a la Casa de les Dones en aquesta formació que ajuda a reduir les desigualtats que n'hi ha entre homes i dones. Hem establit molts espais i molts serveis per a la corresponsabilitat, que és molt necessari per a ajudar a les famílies en la criança, no? I bueno, pues jo crec que han sigut tres anys també de posar el foc en la cultura, de que Xàtiva siga un referent cultural a nivell de País Valencià tot este treball ha encarrilat els canvis que nosaltres creiem que Xàtiva tenia pendent i que són l'inici de perseguir aquesta utopia, no?, que, de la que sempre parlem, que és una Xàtiva per a tots i totes, no? Jo recorde el company Miquel Lorente sempre dia una Xàtiva de tots els colors, no? Pues crec que estos tres anys hem sigut capaços de sentar les bases per a que aquests projectes vagin fent-se realitat i que a més la gent els palpe, no? Sabem que n'hi ha gent que pues que reclama més tranquil·litat en els seus barris o que necessita més ajuda o que demana més atenció. A Xàtiva Unida la trobareu sempre escoltant també aquestes necessitats i intentar posar solució, no? Perquè per a que realment càpiguen totes les persones hem d'escoltar a totes les persones, no? I vulguem, bueno, pues si esa proximitat que sí que té la política municipal i no té altres, en altres estaments, pues posar-la al màxim rendiment per a que verdaderament, pues, lo que te dic, siga Xàtiva, siga una ciutat moderna i amable i més verda i més feminista i bueno, pues tots aquests valors que nosaltres creguem que han de ser prioritaris per a la ciutat.
0: Entenc que la postura de Xàtiva Unida és que és un balanç positiu d'estos anys de, pues, de legislatura en PSOE Xàtiva Unida.
1: Jo te diria que quan Xàtiva Unida està en el govern, Xàtiva avança. Si no, a poc que pensem, no? Els 4 anys anteriors no hem estat en l'equip de govern, estos 4 sí. Ens hem esforçat moltíssim per a que hi hagi un clima de respecte i de confiança. Des del principi se va organitzar les responsabilitats i les àrees i les delegacions per a que fora una cosa transversal i siguérem capaços de ser un únic equip. Malgrat moltes dificultats en les nostres delegacions, sobretot en personal i en pressupostos ajustat, la conclusió és que nosaltres crec que li entrem rendiment i en poc Xàtiva Unida ha fet molt. I si no, pues, bueno, convide això a pensar la Xàtiva de fa en la legislatura anterior quan el PSOE tenia un altre company de viatge i ara que estem nosaltres, vull dir, jo no m'amague de dir que Xàtiva Unida és la gasolina de l'equip de govern.
0: En este cas, sé que és difícil, perquè com a la introducció has dit molts projectes, sé que és difícil quedar-se amb un, però si te n'hagueres de quedar amb algun, quin creus que ha sigut el principal abans per a Xàtiva? I també, l'altra banda, quina és la principal assignatura que queda pendent després de 3 anys de govern?
1: Pues mira, jo crec que queda un any de treball, eh? No hem d'oblidar-nos perquè pareix que, clar, com en la tele estem a tota hora veient eleccions i nosaltres tenim clar...
0: Bueno, però vosaltres que... esteu ja tots una miqueta en precampanya.
1: Bueno, pues jo, per a mi, la precampanya té que ser treballar a tope en guany per a ser capaç de que ese currículum de Xàtiva Unida estiga impecable per a presentar-li als veïns i veïnes en les properes eleccions, que encara queda un any. I de vegades... Però, bueno, què ens queda pendent? Pues mira, molt fàcil. El tema de l'accessibilitat i el tema de l'aigua, que eren 2 punts prioritaris en el pacte de l'Almudí, crec que encara queda molt de treball per fer. I després hem de reanudar les obres del Pla de la Mezquita. Ja hem donat un pas endavant rescindint el contracte en l'empresa constructora i la redactora del projecte, i serà un camí, però obri l'oportunitat i el camí de tornar a redactar el projecte, de sentar-nos en conselleria, que per cert ja tenim cita en el director general, ha costat molt, però
0: per a quan? El
1: dijous a les 10 ens
0: este reu, dijous, sí. 21
1: a les 10 ens reunim i, per tant, bueno, pues quan tinguem el nou projecte sabrem quin és el cost i veurem si en la delegació tenim prou o no, i si no, pues conselleria. N'hi haurà que implicar-la sí o sí, perquè hem de tindre clar que estos projectes són competències de la Generalitat que estem desenvolupant nosaltres. I això seria, jo crec, que les faltes que encara ens queden, no? I que tenim un any de marge de maniobra per a millorar-los. Però jo, si tinguera que quedar-me en un abans per a Xàtiva, en un dels projectes me quedé en que Xàtiva és cap de comarca i és una ciutat de serveis, i un gran avanç ha sigut la construcció del centre de dia, no només la construcció del centre de dia per a 40 persones amb diversitat funcional, sinó també hem sigut capaços de gestionar l'equipament, i el triomf serà el posar-lo en marxa, no només pel descans d'aquestes 42 famílies, sinó també perquè serà n'hi haurà treball, no? Per a almenys 30 persones que bueno, pues això sempre també va bé.
0: Mira, aprofitant la vinentesa del centre de dia, anem a parlar també dels grans temes que han marcat que estan marcant encara la legislatura en estos 3 anys. Demanem opinió breu, sé que és difícil, però
1: vaig
0: com són 9 o 10 temes, si vols, mira, comencem precisament amb el tema d'obres que estàvem parlant, col·legis, centre de dia, Pla de la Mezquita,
1: Bueno, he de dirte que bueno, tú has titulat esta part com els grans temes, jo diria en alguns casos les grans polèmiques. No perquè s'hagi parlat més, són més importants. Però bueno...
0: Això és una opinió teua.
1: Sí, però bueno, m'has quedat per dir sí, també clar, la meva opinió. Bueno, respecte a les obres, bueno, pues tot és responsabilitat de conselleria que estem realitzant. L'Ajuntament assumint competències que no són nostres i amb tota aquesta dificultat estem duent-ho endavant. Crec que un dels puntals més importants ha sigut aconseguir que s'ampliara el departament d'obres, que s'ampliaren els arquitectes de l'Ajuntament, les places, que això era una cosa que Xati Bonida demanava des del principi de l'edificant i al final s'ha aconseguit i això ha possibilitat fer front a totes aquestes obres.
0: Santa Clara, o el que és el mateix jutjat i Centre Raimon.
1: Mira, per a mi un boicot del govern del PP a la ciutat de Xàtiva que pagaran i molt car.
0: Contracte de neteja i residus.
1: Bueno, pues Xàtiva Unida crec que en algunes coses no ho haurem fet igual. Pensem que l'elecció dels contenidors, per exemple, no ha sigut encertada, o per exemple el recular en el tema del porta a porta no ho haurem fet, però bueno, som conscients que s'està treballant molt, que s'està fent un seguiment molt exhaustiu d'aquesta empresa. És cert que aquest contracte estava ja pràcticament adjudicat quan, en esta última legislatura i per tant ahí poc de marge de maniobra, però també és de veres que ens costa que s'està treballant molt des de l'àrea per a pues això, per a fer un seguiment de l'empresa i que complisca.
0: Biscart i Carraixet.
1: Pues Biscart i Carraixet queda molt per fer. El tema de l'aigua del Carraixet, arrastrem un error de fa dos legislatures i bueno, crec que ara n'hi ha que buscar una solució més definitiva, que pot ser, però a toro passau és molt, molt fàcil dir les coses, pot ser si s'haverà triat ixa opció des del principi, però bueno, queda molt de treball per fer.
0: Seguretat. Això implica policia local, això implica... A propòsit de que també és un vídeo que va eixir a nit, que va publicar el Partit Popular, l'ocupació en el casc antic, etc.
1: Bueno, jo en el tema de la policia local i les forces de seguretat sí que estic palpant que n'hi ha un molt bon treball, una molt bona coordinació entre ells, però respecte a la policia local sí que és cert que de vegades crec que un dels problemes és que el SEM... carregat de molta burocràcia i molta feina d'oficina, que això impedeix que estiguen més en el carrer i més en contacte amb la ciutadania, i crec que això és un error i hem de ser capaços de revertir-ho, perquè al final un policia és el que té que donar seguretat, no por.
0: I el casc antic, aprofitant que estàvem parlant d'aquesta ocupació...
1: Pues bueno, el casc antic n'hi ha moltes coses que treballar. Esperem que el pla especial del nucli antic siga pront ja una realitat. Ens costa que Patrimoni està treballant ja en aquest document. I respecte al que nosaltres... Bueno, el tema de l'accessibilitat cal millorar-la moltíssim. I per exemple, en el casc antic, pues, una de les qüestions que sí que puguem dir que s'han millorat. Som conscients que no tot el que se necessita, però a hores d'ara n'hi ha 30 places més de pàrquing que no n'hi havia abans. Ànimes. El pàrquing d'Ànimes està des de principi de legislatura funcionant amb 15 places i Sant Vicenç serà pront una realitat amb 15 places. Torno a repetir que som conscients que no és suficient, però bueno, també és de veres que s'està treballant moltíssim en el sistema de càmeres per no permetre el pas dels vehicles al nucli antic, i que això, quan només passen els veïns i veïnes, pues, també pues, reduirem molt més aquesta problemàtica.
0: Plaça de Baus.
1: Impossible afrontar-la sense ajudes que no vinguin de la Generalitat, del Ministeri o fins i tot d'Europa. Impossible.
0: Festes, fira, falles, festes de carrer, pues, de barris...
1: Bueno, sí, si vols un titular, pues bueno, jo sí que diria que una de les coses que no hem aconseguit és replantejar la fira. Crec que la fira necessita un poc més de participació i necessita veure-la, o que moltes persones la miren, i per a poder fer-la més sostenible econòmicament. És una de les qüestions que Xatí Bonida sempre posa damunt de la taula.
0: I per últim d'este bloc, turisme.
1: Bueno, en turisme, pues jo posaria en valor totes les visites, o totes les persones que hem aconseguit que ens visiten a partir dels projectes turístics de gran format que han hagut en la ciutat, no? Crec que és un èxit de la regidoria de cultura el haver posat en valor Sant Domènec, l'Almudi, tots ells amb exposicions de pues, del prestigi, com el d'Equipo Crònica, o l'exposició que se va fer de Carmen Chorques, o bueno, tot l'art que està entrant ara a la ciutat fa que molts turistes entren no només a veure el castell, sinó a veure també els nostres espais expositius.
0: Parlant amb Amor Amorós en esta entrevista especial a un any de les municipals, Amor Amorós des de Xàtiva Unida, primera tinent d'alcalde, fent un repàs per què han sigut estos 3 anys, i ara, com bé ha dit ella a l'inici de l'entrevista, bueno, encara queda un any. Encara queda un any fins a les urnes. Per tant, anem a parlar de Xàtiva a partir de 2027, del model de ciutat, de com volem que siga aquesta Xàtiva, com vol, millor dit, Xàtiva Unida que siga la ciutat. Vaig a començar amb una pregunta que vaig a fer a vosaltres quatre. Pot un jove construir avui el seu projecte de vida a Xàtiva?
1: Bueno, doncs jo crec que sí, i Xàtiva Unida va a treballar i a deixar-se la pell per a que siga que sí, i no tinga que anar la gent jove a treballar fora, no? Malgrat els problemes que sabem que hem d'afrontar i que de vegades escapen també a l'entorn municipal, no? El tema de la vivenda, hem de ser capaços de plantejar projectes que alhora facen el nucli antic més atractiu, no? Donar més suport a les rehabilitacions de les cases, per a que aquestes cases puguen ser habitades sobretot per gent jove, no? Perquè nosaltres pensem no tant en la nova construcció, sinó en recuperar el nucli antic per a que pues, la gent jove, les famílies, puguen fer servir aquestes cases buides, no? Crec que hem sentat les bases per a que una família, o per a que un jove puga pensar en que formar una família sí és fàcil, no? Perquè, bueno, pues hem impulsat ajudes per als 0 a 3 anys, tenim uns col·legis públics molt ben dotats, hem sigut capaços de fer més atractius els barris a través dels patis oberts. Crec que hem sentat les bases per a que una persona jove puga triar Xàtiva cada vegada. Vull dir, és una ciutat que té molta activitat els caps de setmana, i hem quintuplicat l'oferta d'activitats familiars. Crec que se pot viure molt bé a Xàtiva.
0: Quina ciutat imagines, aleshores? I imagines Xàtiva Unida per a la pròxima dècada, i quina hauria de ser, en aquest cas, la prioritat absoluta del pròxim govern?
1: Pues bueno, jo imagine una ciutat forta i viva, ja t'he dit, una ciutat que on el jovent puga triar Xàtiva per a establir el seu negoci, per a establir la seva empresa, per a formar una família, i esperem bueno, pues, poder continuar treballant en aquest sentit. Quan me preguntes quina és la prioritat absoluta, pues jo te diria que és com la ferramenta que va fer realitat tota la resta de projectes, no? I diria que és que Xàtiva necessita una manera diferent de liderar. Crec que la gent sap que quan nosaltres estem en el govern les coses avancen, i bueno, pues allò que Xàtiva Unida sí que té és la presència i l'empenta, i per tant crec que la ciutat, pues això, necessita una altra manera de liderar per anar avançant i que tots aquests projectes es puguen fer realitat.
0: L'arribada de l'AVE pot ser una manera de liderar?
1: Sí, desde luego Xàtiva és un nus d'intercomunicacions. L'estació serà l'estació de les comarques centrals i això és una gran oportunitat, no hem de perdre-ho de vista. L'esquerra apostem sempre per una mobilitat intermodal més sostenible i exigirem que n'hi hagi infraestructures més fiables, més segures, de més qualitat, però no hem d'oblidar que el que agafa el tren cada dia per anar i tornar a treballar és la classe treballadora i no hem de perdre de vista l'exigir unes rodalies de qualitat fiables i més i més còmodes, no? Perquè ara cada vegada veiem que n'hi ha més retrasos, més qüestions incòmodes en estrès de rodalies, i això n'hi ha que treballar-ho.
0: És que n'hi ha que exigir-ho a Conselleria, n'hi ha que exigir-ho al Govern Central, i també n'hi ha que exigir altres coses a Conselleria, a la Generalitat. En este sentit, quines són les relacions amb la Generalitat Valenciana i amb el Govern Central?
1: Bueno, pues jo crec que en este últim tram de la legislatura sí que ens hem posat més durs en Conselleria, tal vegada, però clar, és fàcil a tot el passat, tal vegada teníem que haver-nos posat més durs, no? Perquè ja quan van insinuar el tema de retirar quan lo del Palau de Justícia, en les primeres reunions ja se veia, se intuïa, però bueno. Nosaltres no volem ser més que una altra ciutat, el que volem és que el que ens pertoca, i continuarem exigint-li a la Conselleria que invertisca en l'àrea de salut tot el que té que invertir perquè siguem igual que qualsevol altre territori, no més, sinó igual. I bueno, no volem ser ciutadans de segona i per tant hem de, en la cara ben alta, exigir-li a Conselleria que faci totes les inversions que sap que Xàtiva necessita, perquè el nou centre de salut, mira si està a temps, en estos 3 anys no s'ha fet absolutament res per part d'ells. I el que no entenc tampoc és com el PP el PP local, en connivencia en el PP de València, no fa front a això. Jo continuo pensant que això es passarà factura.
0: Ara que has mencionat l'oposició, n'hi ha hagut massa crispació política durant aquesta legislatura? Això pot fer que la gent es canse de la política local?
1: Bueno, a veure, cada partit tria la manera de fer oposició.

0: La gresca, ¿no? Es de ver es que esta manera de treballar sóc conscient de que l'hem après en assaig error i que, bueno, que és fruit també de, del treball de legislatures anteriors.
1: Per tant, entenc que és fàcil arribar a acords en Xàtiva, en l'equip de govern, Xàtiva Unida, Xàtiva PSOE.
0: Bueno, jo no, ja no és tant de si és fàcil o és difícil, és qüestió de que és necessari.
1: És còmode?
0: A veure, còmode. La faena quan n'hi ha que fer-la, no? Pues n'hi ha que aprendre a respectar, a saber avançar, fins i tot quan no n'hi ha, quan n'hi ha postures diferents, però necessàriament per a que n'hi hagi abans de canar consens. I això sempre ho medim en pierde o gana, i no és així. Al final, el treballar d'esta manera pues és una altra alternativa i, com t'he dit abans, una altra manera de liderar que jo crec que és possible.
1: Anem acabant, tens que tenir 5 minuts per acabar l'entrevista. En este cas, Xàtiva Unida ja està conformant o ja té més o menys en ment o ja té planificada una possible llista electoral. Ahir Francisco Suárez de Vox ens va dir que per a ells estava sent molt més fàcil que en les últimes locals. No sé si per vosaltres és el cas. Si tu aniràs de primera, tot això ja se sap.
0: Bueno, tot això estem treballant ara a nivell intern, que és el que toca, el col·lectiu, les persones que formen part del col·lectiu, estem decidint terminis, estem decidint línies de treball, estem decidint o estem preguntant a diferents persones. Bueno, és normal, estem a un any, però bueno, estem fent de moment el treball intern.
1: Està sent fàcil o difícil?
0: Fàcil, molt fàcil.
1: En quin partit?
0: Els meus companys són tots un amor. Tenim un equip que són un amor per a amor.
1: En quin partit pactaria Xàtiva Unida si d'ací un any no tinguera majoria absoluta i en quin no?
0: Jo, això ho dia Julián Guita, estudiaria els programes. I és cert que en l'única opció que no pactaria, i ho dic ben fort, és en Vox. Pel tema de la negació de la violència de gènere, però també per la inhumanitat que presenten en moltes de les seues propostes, com és la inconstitucional prioritat nacional. No? En ells no pactaria mai.
1: Ahir vaig dir por i em va dir Francisco, por no és la paraula. Vaig a dir avui incomoditat o sorpresa o a l'aparició de nous partits locals és una cosa que preocupa, n'hi ha preocupació?
0: Per a Xàtiva Unida no. Sempre ha hagut iniciativa més, no? Força, o sea, grups que han intentat, crec que és la democràcia. No, jo no ho veig un problema.
1: Acabem. Quin missatge t'agradaria i vos agradaria enviar des de Xàtiva Unida avui, 19 de maig del 2026, quan falta un any i 4 dies per a tornar a posar-se davant de les urnes?
0: Pues mira, jo ho torno a repetir. La política local mola. No és igual que el que passa en Madrid. Entonces, no volem que la gent s'avorrisca de la política no, local. A nosaltres ens queda un any per a treballar i anem a centrar-nos en això, perquè ja t'he dit que serà el nostre currículum i la nostra carta de presentació. Parlarem tranquil·lament quan s'apropen les eleccions, però vull demanar-li a la ciutat d'Iniciativa que continuï cuidant-la i que continuï demanant i reclamant el que ens fa ser una ciutat millor. Jo crec que assisten per a escoltar les propostes, que a diferència d'altres llocs, Xàtiva la fem entre tots i totes, que els polítics sobretot hem d'aprendre a escoltar i tindre les orelles ben obertes i saber rectificar a temps. I bueno, a veure, si vols, per acabar, una reflexió que jo sempre me faig, no? Com a política d'esquerres, sempre te passa pel cap, no? Que de vegades és difícil, les nostres propostes són de repartir, són d'igualar, són de que tots tinguem la mateixa veu, i de vegades els que tenen privilegis això no els agrada.

0: sovint sóc conscient, molt conscient, de que els canvis no agraden, però al final el bé comú té que donar els seus fruits i n'hi ha que lluitar per això. Jo te dic en sinceritat que la voluntat meua i la de Xàtiva Unida és treballar per a que Xàtiva siga la millor ciutat possible i on tot el món vulga quedar-se a compartir i a conviure i a viure.
1: Amor Amorós, primera tinent d'alcalde, portaveu de Xàtiva Unida, gràcies per estar en este especial a un any de les municipals que ha organitzat Radio Xàtiva, la cadena SER. Està gravat això a les 11 del matí perquè avui teniu un dia molt complet. Així que, gràcies per vindre i fins l'altra.
0: Gràcies a vosaltres.

0: que estan així i el que es mantenen així, millor dit, són les convocatòries, les manifestacions, les trobades, les xerrades, els piquets informatius, les reunions, com bé ens ha dit Amor Amoroso en la primera hora, que ahir van tindre lloc a Xàtiva, que esta vesprada, per exemple, hi haurà també un consell escolar extraordinari. Bé, en definitiva, un seguit d'accions per a veure quina és la situació de la vaga educativa indefinida per part de tot el sector educatiu, no només res, recorden, no només d'instituts, no només d'escoles, sinó també d'altre àmbit. Per exemple, ahir també ens van fer saber, ens van recordar, ens van confirmar, ho va fer Ramir Moscardó, ja saben vostès, que està sent una miqueta el portaveu des de l'IES Josep de Ribera de tot el que passa a Xàtiva. Ahir ens va dir que les escoles, ahir dilluns, en el primer dia de la segona setmana de vaga indefinida, van haver un 90% de seguiment. El 50-60% estava eixe seguiment en els instituts. Avui encara no tenim dates exactes, no les podem dir a esta hora, però el que sembla que no decau és l'ànim dels professors, de les professores, dels mestres, de les mestres, que continuen anant, de fet, a hores d'ara, a conselleria, perquè recorden els oients que després de les propostes fetes per la conselleria ahir, doncs ara també és tort que els sindicats parlen entre d'ells, pregunten a les seues bases, etcètera, etcètera, etcètera, per veure si els sembla, si no els sembla bé eixe document. Ahir, la veritat que les opinions van ser una miqueta agredolces. Horacio Domènech, des de UGT, Educació a les nostres comarques, a la comarca de la Costera, de la Ribera, ens escolta, de fet, ara mateixa, des del cotxe, anant precisament a Conselleria d'Educació. Horacio, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bon dia. Pues mira, estem arribant ara mateix a la porta de Conselleria. Tenim una reunió a les dos, que les nostres companyes Maica i Maite entran a la negociació i continuaran pues, la negociació d'ahir, que no ha acabat.
0: Com és eixe balanç que feu de les últimes hores, de tot el que ha ocorregut en les últimes hores, que no ha sigut poc, perquè a nit la cosa es va allargar,
1: Bueno, pues ahir va ser una reunió, diguem, maratoniana, perquè va durar vora 10 hores. Si he aconseguit de negociar, 2:30. I vam arribar a les 4 a casa, con lo cual van durar 10 hores les negociacions.
0: I es va treure trellat, Horacio?
1: Bueno, va haver primer com una... Diguem, la primera part de la reunió, la primera hora i mitja, va ser com una pluja d'idees. D'alguna manera, es plantejar els 6 punts de les reivindicacions de manera resumida i posteriorment van començar les negociacions pures i dures, que va ser el que més es van allargar. Perquè tu una idea, les 9:30, 10 de la nit aproximadament, només s'havien parlat de 2 punts, dels 6 que costaven les negociacions de les mobilitzacions, i se va fer un xicotet receso per a que descansaren la gent que estava negociant i van continuar negociant fins a les 2:30. Va ser molt llarg. El punt, pues, se podria dir que encara estem junts, podríem dir així, per dir-ho positivament, que estem a meitat de camí, però en moltes coses continua a haver un poc d'incertidumbre en el que ens podria oferir la conselleria. Per exemple, en l'acord de plantilla, en el que respecta a les plantilles, no n'hi ha res clar i tot està, no n'hi ha xifres, se revisarà tal, i les ratios tres quartos de lo mismo. Aleguen que ja s'han negociat s'ha fet l'oferta de places per al curs que ve i que ara no podem variar-la i que tindrà que treballar-se en un grup de treball posteriorment. El tema de les retribucions encara estem molt lluny. Han fet una oferta finalment de 200 euros bruts per a d'ací al 2028, 75, 75 i 50 en tres places, no? Anirien pujant, però creiem que és insuficient.
0: Quin és l'ambient dels profes, de les mestres que ahir ja va passar, eh? Es reuneixen a les portes de conselleria, que fan les seues accions, els seus piquets informatius. Jo deia les dades que tenim de Xàtiva, per exemple, d'ahir, d'aixe seguiment de les mobilitzacions. Quin és l'ànim?
1: Pues a veure, l'ànim és un poc de, jo crec que de resignació, perquè les negociacions estan siguen molt lentes i sempre pues, tenen l'esperança de que en la pròxima reunió, per exemple, avui també hi ha esperança de veure si hi haguera algun canvi i després, pues això, el que t'arriba, pues no és el que t'esperes, la veritat. I ja et dic, està massa obert el que ens ha oferit conselleria com per a que arribem també a millor un acord avui. Molt tindrà que canviar la cosa. No sabem el temps que estaran negociant avui, però bueno, una i mitja està la gent convoca, sí, ha sigut una convocatòria espontània, perquè avui el que havia planificat les mobilitzacions era àmbit local, comarcal, i bueno, pues s'ha convocat així a la gent per a que vinga l'una i mitja. No sé si serà com ahir, ja ho veurem. Què passa de negociacions. Des de UGT el que farem és per Telegram, com estem fent totes les reunions, que se pot fer un seguiment en directe i estem posant tot el que s'està parlant de la mesa, estem publicant-ho perquè la gent sigui informada de primera mà.
0: Doncs seguirem comptant-ho també així a l'antena de Radio Xàtiva de la cadena SER. Pot ser no a les 2:30 del matí perquè no tenim programació, però bueno, sí a la 1 del migdia. Horacio, des de UGT, Horacio Domènech, de les nostres comarques, gràcies com sempre per mantindre's informats i com dic, seguirem fent, valga la redundància, seguiment. Una abraçada i molt d'ànim.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Adéu.

0: Una i 23 minuts. El pròxim divendres, 22 de maig a les 6:30 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, concretament al Saló Noble, es presenta Aquest dió que jo sóc, el llibre, saben vostès, escrit per Miquel Alberola, sobre Raimon. Unes horetes antes, uns dies abans, tenim la sort de poder saludar a Miquel, que ens atén al telèfon. Així, en esta hora literària de l'Oi por Oi, d'Iixativa i Comarques. Miquel, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, Jordi?
0: Gràcies,
1: molt bé,
0: gràcies per estar amb nosaltres. Quina il·lusió. Bueno, no sé, il·lusió, imagina, també, de presentar el llibre de Raimon així a sa casa, no, Miquel?
1: Home, sí, perquè Xàtiva és, podríem dir, el principal espai referencial de Raimon, no pel fet d'haver nascut ahir, no? Sinó perquè tu dius Raimon i el seu nom immediatament remet a Xàtiva. Mm. Segurament Raimon ha sigut el màxim propagandista de la ciutat,
0: sí,
1: no? Perquè,
0: sí,
1: perquè moltes de les seues cançons fan, d'una manera explícita o elíptica, fan al·lusió a la ciutat. Des de "he deixat ma mare a passejar, he passejat per València sol, inclús molt lluny, l'única seguretat, jo vinc d'un silenci, el meu país la pluja, quan jo vaig néixer, etcètera". És a dir, són cançons que remeten immediatament a Xàtiva. I després, més enllà de tot això, Xàtiva està en el substrat de tota la seva obra. I tots els impactes, diguem-ne, històrics o socials que ha tingut Xàtiva, pues els transpira les seues cançons, també.
0: Miquel, tu has escrit moltes coses a la teua vida, especialment des del món del periodisme, al Temps, al País, etc, etc, però t'havies imaginat alguna vegada a la vida escriure este llibre de Raimon? Com ha sigut per a tu? No sé, inclús personalment, no parle professionalment, parle personalment.
1: Bé, no estava previst el tema, No estava previst. És cert que jo li havia, durant la meva vida, diguem, activa en el periodisme, jo li havia fet moltes entrevistes a Raimon, havia cobert molts actes, moltes coses, moltes publicacions de llibres seus, però jo mai m'havia imaginat que acabaria fent un llibre sobre Raimon. Bueno, això ha sigut aquestes coses que tu no pots preveure que passarà en la vida, no? I ha hagut una coincidència en un determinat moment. Jo tinc una relació prou, diguem, intensa amb Raimon i Annalisa de fa anys, i diguem que ells i jo, d'una manera, jo crec que espontània, doncs vam convindre que era un bon moment per a poder fer una biografia. Hi havia algunes coses en el mercat ja, no?
0: Sí,
1: per exemple,
0: sí,
1: va fer Fuster en l'any 63, o 64, pot ser el públic del 64, però clar, Raimon no tenia més que 23, 24 anys, no? No tenia, diguem, vida, no? I després un altre llibre que a mi m'ha servit molt, que és el d'Antoni Batista, La construcció d'un camp, però que estava més centrat en aspectes musicals.
0: Sí.
1: Després, el cicle, diguem, professional de Raimon no estava tancat, i ara ja s'havia tancat.
0: Sí,
1: no? Ell havia gravat tots els discos que havia de gravar, ell havia fet tot el que havia de fer com a artista, no? I era un bon moment per abordar d'una manera integral, que era una altra cosa que faltava, el fenomen de Raimon.
0: Tu que estàs en contacte permanent també i que has escrit este llibre i que el vau presentar oficialment a la premsa a Barcelona, deixa'm que et pregunte, com està Raimon?
1: Bueno, Raimon té una edat, no? Com tenim tots, gent més, i té un problema de físic, no? Té una cosa que se diu una estenosi de canal, una cosa de l'esquena, que com ell s'ha passat la vida plantat i amb un peu damunt d'una cadira de tisora, sembla que això no és una postura massa saludable, no? Bueno, el tema és que els anys li han passat factura, aleshores té molts dolors d'esquena, li costa a voltes un poc caminar, ha de parar molt, no pot estar un parell d'hores fora de casa, no? Perquè necessita estirar-se i tal, no sé, això no sé si té solució o li han de fer alguna infiltració, no sé, però ell està al marge d'això, que és una circumstància, bueno, més o menys important, no? Però ell està lúcid, està, dir, com sempre.
0: Ha sigut fàcil escriure el llibre?
1: No, perquè no és fàcil, no? Jo he tingut que fer una immersió Jo tinc que treballar durant 2 anys dies de 7 i 8 hores diàries, no? Jo tinc que fer una immersió total en el tema Raimon, i després m'he hagut de documentar moltíssim al marge de moltes converses en Raimon, i clar, i després organitzar el caos. Clar, això és una cosa complicada, no és fàcil, no? Però bé, al final jo crec que s'aguanta.
0: Miquel Alberola és l'autor d'este llibre, Aquest jo que jo sóc. Es presenta, recorden els oients, este proper divendres 22 de maig a les 6:30 de la vesprada al Saló Noble de la Casa de la Cultura de Xàtiva. Per cert, vas a conversar amb Paco Cerdà, si no m'equivoque, no?
1: Així és, sí.
0: Vols que et conte una cosa que no sé si saps? Paco Cerdà, la seva cançó preferida del món sencer, perquè li recorda a l'amor de la seva vida, ens ho va contar així, és esta que està sonant precisament de Raimon.
2: Vos m'haveu fet gran cantorista i sonador.
0: Que es deia de vos, so enamorós.
1: So enamorós.
0: Si vols clavar-lo en un compromís, dis-li, pregunta-li sobre això.
1: Molt bé.
0: Miquel Alberola, gràcies per estar amb
1: moltes
0: nosaltres.
1: Moltes gràcies, Jordi.
0: A l'Oi Por Oi d'Iniciativa i Comarques. Una abraçada.
1: Una abraçada. Adéu.

0: Doncs amb esta música de Raimon saludem a Lluís Francesc de nou. Lluís, bona vesprada.
1: Hola, company, bona vesprada. Esperamos que la península quede bajo la influencia de un anticiclón centrado en Europa, que va a dejar tiempo estable en prácticamente todo el territorio, cielos por lo general o despejados o intervalos de nubosidad alta. De momento, para nuestros intereses, esperamos un notable ascenso de temperaturas este martes aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. La temperatura máxima se va a quedar cercana a los 30 grados. Y es que el anticiclón de las Azores ya abarca casi todo el territorio peninsular y con él va a venir un ascenso de temperaturas generalizado. Los cielos hoy, por lo general, poco nubosos, vientos variables y temperaturas que suben, como indicábamos, tanto mínimas como máximas. Mañana se mantienen las temperaturas máximas altas, vuelven a subir las mínimas, valores que se van a quedar cercanos a los 15 grados, en una jornada, por lo general, poco nubosa y muy estable.
0: Gràcies, Lluís. La 1 y 31 minuts, seguim parlant de llibres.
2: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
0: Bueno, avui és dimarts, però en veritat és dilluns. Ara deuran ser les... a una i mitja aproximadament, però en veritat són les 9:15. La màgia de la ràdio. Adrià Espí, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs? Ja tenia jo ganes de que vingueres a esta secció.
3: Molt bé, molt content d'estar així.
0: Han passat famílies teus, ha passat ton pare... Va fer molt bona entrevista a ton pare, va deixar el llistó alt.
3: Mon pare a vegades fa xou, sí, sí. Intentarem estar a l'altura.
0: Avui, sí, home, segur que sí. Avui anem a fer, com ja vam fer la setmana passada, anem a fer una secció una miqueta especial perquè és una secció també de presentació de llibre, de la mala vida. Trilogia, no? Si no m'equivoque.
3: Dos, de moment dos.
0: La bona...
3: I la mala.
0: I la mala.
3: Estic treballant en un tercer, o sigui, no vas errat.
0: Després de la bona arriba la mala. Si vols, comencem presentant-te a tu i després anem al llibre. Per a la gent que no tinga molt clar qui és Adrià Espí, com el presentem? Més que res perquè també portes molt de temps fora d'Aixàtiva.
3: M'he de presentar jo a mi mateix, claro, això sempre sí, és complicat. Sí. Jo sóc guionista, treballo escrivint en programes d'apunt, intente fer sèries, intente fer pel·lícules, és una feina complexa, però ahí estem. I a banda, tinc dos llibres de relats i fa uns anys vaig escriure i dirigir una sèrie que es diu El mort viu, que és una comèdia negra. I ahí estic, ahí me moc, la comèdia negra, la ironia, la fantasia, els miracles d'anar per casa, tot això m'agrada molt. Ja estava en El mort viu, ja estava en La bona vida i també està en La mala vida.
0: I eres molt humil perquè no dius que tens un Ondas. Jo te odio per això, o sigui, treballant en la SER no tinc un Ondas i tu, a més tu el tens des de fa quants anys?
3: Més de 10 anys, sí, sí. El vam guanyar en la carrera, érem estudiants i estàvem sí. fent l'últim any de carrera, vam fer El pilot del mort viu i vam guanyar a millor sèrie més en internet, sí, sí.
0: Clar, El mort viu, aleshores, per aquell entonces, estem parlant de 10 anys, era... una websèrie, que es veia tot així com molt extravagant i molt...
3: Sí, és que lo del mòbil va ser tot molt curiós. Primer vam fer El pilot, és el que va guanyar l'Ondas, i al cap de pues, quasi 5 anys vam poder fer la sèrie sencera i res, ha sigut, va ser tot un procés molt, molt curiós, però bueno, contentíssim de tindre una sèrie i de tindre un Ondas també.
0: Des de quan escrius tu?
3: Des de que tinc curs de consciència, jo crec que des primer feia còmics. De menudet m'agradava més dibuixar que escriure i contava historietes en còmics, sí. Però jo crec que lo típic que quedes en estos cosis per jugar i jugues als joguets, però jo contava la historieta. Este arriba i li ha de pegar a este perquè no sé què, perquè no sé quantos... I jo crec que des de que tinc curs de consciència i crec que ja a partir de 16, 17 m'ho vaig comprendre més seriosament.
0: Bueno, perquè també te ve... prou de casa, no?
3: Sí, els meus pares són els dos professors de valencià, mon pare ha escrit tota la vida, ma mare està escrivint ara també contes molt guais, i és algo que m'ha amat, no? Que ho he vist en casa, que m'ha agradat, i sí, la veritat és que quan ho tens més prop també t'acostes a això més fàcilment.
0: I t'ajuda en el teu dia a dia? Perquè n'hi ha molts escriptors que diuen que, bueno, que el fet d'escriure, més enllà de contar històries, també els ajuda a ells a desemboirar-se una miqueta. No sé si és el teu cas també.
3: M'ajuda molt, sí. M'ajuda molt per a desestressar-me, per a passar-me-ho bé. A vegades escriure és complicat i et satura, pot arribar a saturar-te, però de normal és el que et deia abans, com el món audiovisual és molt complicat, el procés de intentar escriure una sèrie, treballar en una pel·lícula, treballar en una sèrie, és molt complex i això sí que arriba a irritar-me perquè costa aconseguir-ho. En canvi, escriure relats és com una via d'escape, que diuen, molt, molt divertida per a mi. Simplement és seure, escriure, després intentar juntar els relats, i això sí que em dona molta llibertat i molta diversió.
0: Però quan ho fas? Vull dir, perquè si et passes el dia escrivint, vull dir, jo n'hi ha dies que arribo a casa i el que vull és callar i no escoltar la ràdio. Tu que el passes el dia escrivint, t'arribes a casa i tens ganes d'escriure?
3: Moltes vegades no, però escric igualment. A vegades escric sense ganes, perquè n'hi ha que fer-ho un poquet cada dia. Jo crec que ara he estat fent vaig apuntar a un taller de literatura d'un escriptor que es diu Jorge de Cascante, sí, que escriu relats molt, molt absurds i molt bojos, que m'agraden molt. Sí. I ell deia una cosa que em va resultar molt interessant, que és que n'hi ha que afrontar la literatura com si no fora tan important, perquè si no escriuries mai, si estàs pensant, oh, la literatura, no, doncs escrius, t'assentes, escrius un rato, l'endemà escrius un altre rato i vas juntant i sent coses, perquè si no et posaries mai, n'hi ha que agafar-s'ho així, no?
0: I com escrius tu? Eres d'aixòs que té el seu puestet en el, jo què sé, en el comedor, en l'escritori, o te dona igual escriure en el tren, en el mòbil?
3: No, escrics. Ara mateix escric sempre en el mateix lloc. Fa un any que estic vivint a Benimaclet, a la meva parella, i sempre escric ahir en una tauleta que tenim en el menjador, que a més entra molt de solet i m'agrada. Lo que sí que apunte notes i idees en qualsevol lloc. En llibretes, en mòbils, en papers, en llibres, si fa falta, això sí. Sí que apunte moltes coses de les que veig que dic, vale, això després pot formar part d'un relat.
0: Jo anava a dir-te, presenta com escrius, però com esta secció és llarga, que en mitja hora, no va a importar-li per a res a l'oient que llisga un capitulet d'este Mala Vida, que és molt curtet i és molt... jo crec que retracta perfectament qui és i com escriu Adrià Espí. Diu El Patinet, ¿vale? Diu, ja estàs rient. Diu, fa 3 setmanes que camine pel riu de València, estic intentant aprimar-me una mica. Tots hem fet això, eh? Camine 3 dies a la setmana, 1 hora i mitja aproximadament. No està malament per a un xaval que des de segon de batxillerat no practica esport regularment. O això és el que pense per enganyar-me i seguir així a caminar. Com que és estiu i fa molta calor, m'arrime després de sopar vora les 10 de la nit. A més, durant la vesprada n'hi ha molta gent que copa quasi tot l'espai i m'agrada caminar relaxant i intentant oblidar-me del dia a dia. Molt original, ho sé. Habitualment no sóc testimoni de cap esdeveniment peculiar, però ahir em va ocórrer un succés insòlid, un fet ben estrany, i em vaig sentir com a casa per un moment, com a tort. Després fem referència a tort. A la nit hi ha diversos caminants, ciclistes, corredors i bona cosa de fanals que il·luminen el passeig. De tota manera, plena llum del dia, ho veus tot clarament i distingisses les persones des d'una certa distància, fent menys evident a la nit. És per això que, de primer moment, no em vaig creure el que estava veient. Però després d'informar-me a internet, no hi havia cap dubte. Caminava a bon ritme, evitant els pensaments fustigadors per no estar a casa escrivint, quan a la llunyania vaig veure una llum blanca que s'acostava a mi a una velocitat considerable. No li vaig donar importància. Vaig seguir caminant. Vaig apartar la mirada perquè la llum s'acostava i em molestava. Crec que una gota de suor em va caure a l'ull i em va contribuir a una ceguera curta però intensa, que em feia veure només una mena de resplendor acostant-se. Em vaig aturar i em vaig torcar la suor cuitosament. Va ser llavors quan vaig reconèixer la llum blanca. Era una dona de mitjana edat que s'acostava a mi amb un patinet elèctric. Però això no era tot. Damunt del patinet no hi havia una dona normal i corrent. Hi havia una Mare de Déu. Vestia seguint els paràmetres de la iconografia religiosa. Túnica, toca, mantó, mocador, combinava el blau i el rosa en tons pastels amb molta elegància i portava nombrosos collarets daurats, rosaris purpurina i arracades platejades. Era la perfecta combinació entre una figura clàssica, elegant, amb un toc atrevit i glamurós. Impactant. La llum no la feia només el patinet, la desprenia ella. Una aura molt blanca que molestava a l'inici però que després t'atorgava una visió nítida i cristal·lina. Em va sobrepassar una velocitat endimoniada i em vaig girar. Des de darrere, la imatge no deixava cap tipus de dubtes. Era una Mare de Déu damunt d'un patinet elèctric. Malgrat la certesa del que havia vist, vaig estar un parell de minuts quiet pensant què dimonis acabava de passar. Vaig seure en un banquet i vaig buscar en Google Virgen Maria, i em va aparèixer un grapat d'imatges quasi idèntiques al que acabava de veure. Això sí, la meva Mare de Déu lluïa un estil més modern, més autèntic. Vaig tornar a casa satisfet. havia viscut un succeït insòlit, un fet ben estrany. I sobretot ja tenia excusa per a tornar a caminar la pròxima nit.
3: Està divertit. L'has llegit molt bé, Jordi.
0: Si vols audiollibre, d'on se t'ocorren mogudes, ha dit, tio.
3: M'ha fet molta gràcia perquè has triat el mateix relat que el divendres passat en la presentació va dir Elisa que llegira. Sí. Va dir, podries llegir aquest relat que descriu molt bé el teu món, tal, i ha sigut com...
0: Heu triat
3: el mateix, és curiós, me l'hauré d'imprimir i emmarcar. O...
0: No, bueno, és que jo crec que reflexa molt bé qui és Adrià Espillo, que t'he llegit i que ja ens coneixem de fa molts anys. Crec que reflexa molt bé, per tant, jo crec que l'oient ja s'ha fet una impressió, però què tenim en esta mala vida, Adri?
3: Pues mira, n'hi ha relats un poc de tota mena. N'hi ha relats aixina com més d'humor negre, n'hi ha relats fantàstics, alguns temes que m'interessen de sempre, com el tema del miracle, d'apropiar-se d'una imatge com que pareix que siga sacralitzada i portar-la al territori popular. I en este conte jo es veu que n'hi ha molta observació, no? Com moltes xicotetes coses que passen aparentment normal i li dona una xicoteta volta per a que es transformen en extraordinàries. És una cosa que m'agrada molt i que estic treballant molt, com en Tort, el poble fictici que habiten els relats i els personatges del llibre, poden passar les coses més normals, però també les més esbojarrades.
0: Quant n'hi ha d'Adrià Espí en algunes referències, eh? Perquè sí que és de... Bueno, hem llegit un parell de frases així que jo he dit.
3: n'hi ha molt. El percentatge d'autobiogràfic és alt. Jo crec que molts parteixen, ja te dic, de coses que he viscut o m'han passat paregudes i que les faig desviar-se per altres camins, però això era... o sigui, el riu de València em sembla un espai i un paisatge brutal, i moltes vegades que he anat a caminar ahir veus coses durant la nit molt, molt interessants, la veritat.
0: Mira, com estem en... Escoltarà l'oient, que estem en una cafeteria... Bueno, estem en una cafeteria, no. Estem en Drop, que no és una cafeteria. Hola, Rubén, amic, com estàs?
4: Hola, bon dia.
0: Coneixes Adrià Espí, tu?
4: No el coneixia.
0: Pues este llibre és de categoria, La mala vida.
3: T'ha eixit faena.
4: Sí, bueno, tinc ahir damunt de la tauleta de dormir el d'Isidre Escandell, que vam presentar l'altre dia, de la Diputació de València. Quan acabe, promet llegir-lo.
0: Pues està molt bé. Han quedat així perquè a Adri li agrada molt el bon cafè. Tu què li recomanes?
4: Jo què li recomano? Pues depenent de si li agrada un cafè en llet o un cafè sol.
3: Sol.
4: Pues crec que l'anem a recomanar un filtre, un UV60, Adri.
3: En fie.
0: Es fia. Jo vaig a provar les torrades. Jo vaig a provar la torrada del Drop, vaig a provar la campera. I un suc de taronja, això pot ser?
4: Clar que sí, home.
0: Pues ara, pues ja està arreglat.
3: I una aigüeta, també.
0: Ja li entra gola.
3: Ja anem sumant.
0: Després, dos torrades més. Rubén, gràcies per acollir-nos com sempre. Va bé, la marxa bé?
4: Molt bé, la veritat que molt bé. Després del cap de setmana sempre ve algun dia millor. Esperàvem que tranquil·le, però bueno, ja prou de moviment avui també.
0: Gràcies, Rubén, per acollir-nos. Aprofitant, han vingut a prendre nota, nosaltres seguim, Adri. Jo estava parlant a des de dir que després ja xerrarem de l'univers de Tort, per a que l'oient també es faci una idea què és Tort, perquè jo crec que Tort és un compendi de no sé si de tots els jocs on has viscut o de molts jocs on has viscut o on has estat, o no ho sé.
3: Tort és sobretot la suma dels jocs que conec, però més tirant a pobles, no ciutats tan grans. Sí, és un poble fictici, imaginari, que vam crear ja per al Morviu. És una és una idea col·lectiva. No sé com vam arribar ahir, però clar, ens feia molta gràcia la idea d'un poble que es diguera Tort. Clar, que allí les coses no poden anar bé, no? La realitat sempre va tort, que és un claim que han tret des de l'editorial que m'agrada bastant, no? I res, és un poble on conviu lo més quotidià amb lo més extraordinari, plegat de personatges bastant curiosos, la veritat. I és el poble on, com deia, ja va passar el Morviu, ha passat la bona vida, passa la mala vida també, i jo crec que seguiran passant històries perquè veig que m'està donant. Li estic traient suc. Dic, va, una idea bona que tinc, vaig aprofitar-la.
0: Que n'hi ha de diferència entre La bona vida, que és el teu últim llibre, i este La mala vida?

0: més compacte, té més, més unitat, sí que vas, sí que
1: és més llarg també.
0: És un pèl més, un poquet més llarg, i sí que ja notes com més temàtiques concentrades. En l'altre llibre encara n'hi havia més contes, molts contes molt curts, una més mescla, i este ja va agafant més, més entitat, té més cos, podríem dir.
1: El tercer ja serà una novel·la que tindrà una línia, o què?
0: El tercer, que el tinc allà a mitges, no sé si és una novel·la, però sí que ja n'hi ha un fil conductor. De moment són relats, però amb un fil conductor, però és una pseudonovel·la, no sé què acabarà siguent, però sí que n'hi ha hagut com una evolució cap allà, la veritat.
1: N'hi ha una cosa que l'oient també haurà notat en la lectura que hem fet d'eixe capítol que hem escollit per molts motius, però un d'ells és perquè ahir se nota, com dèiem, l'essència i la sorna que tu tens, que també la té molt ton pare, que també va passar per esta secció, i que jo crec que això es plasma molt en, es plasma molt també en el llenguatge, en la manera que... És que escrius molt normal, Adri.
0: Sí, jo crec que tinc molta mala bava escrivint, no? N'hi ha molt de relat amb mala bava, amb ironia, amb sorna, i a més intento que els personatges, quan entren els diàlegs, parlen molt col·loquial. Bueno, molt no, parlen col·loquial, com es parla al carrer. I el narrador, clar, si és una primera persona, es pot permetre certes llicències, però el narrador sí que intenta mantenir un estàndard correcte, perquè crec que s'ha de fer així, i en canvi els personatges sí que parlen amb col·loquial, parlen com la gent del carrer, i això és una influència molt directa de l'audiovisual. Jo que escric guions intento retratar com és la gent i faig parlar a la gent com la gent del carrer. A vegades en la literatura, quan llitges diàlegs, dius que encorsetat queda. Jo crec que el meu sempre va més cap a lo natural.
1: Per què t'agrada tant escriure com anar... Fantàstic d'anar per casa, ho definixes tu.
0: M'encanta aquesta idea, perquè crec que a vegades el gènere fantàstic o la ciència-ficció és com molt pompós, molt
1: i que tira arrere molta gent.
0: Sí, i que és com, apareixen monstres, apareixen criatures, i en canvi el meu fantàstic d'anar per casa són que n'hi ha miracles, però que a ningú li importa. Vull dir, este home, este xaval, veu una Mare Déu en un patinet, però la Mare Déu no fa res, no ressuscita ningú, no. En el Morbiu n'hi havia un ressuscitat, però després no servia per res. Dius, pa què ha ressuscitat aquest tio si és un inútil que no servís per res? Pues n'hi ha aquesta idea tota l'estona de... que lo miraculós que passe no tinga una conseqüència directa, no siga salvador, siga quasi divertit, anecdòtic, que és comportar el fantàstic, que pot ser com, una Mare de Déu, pues, ha d'estar per casa, que és que no fa pràcticament res important.
1: A més, una cosa que m'agrada molt i que cal destacar, doncs acabem de portar la botelleta d'aigua i el suc de taronja acabat d'exprimir així en el drop, és que n'hi ha molt de xàtiva al llibre, des que l'autor eres tu, passant pel pròleg, que és de el nostre estimat Xavi Aliaga, com n'hi ha molt, n'hi ha molt de...
0: Bueno, sí, al final jo crec que et rodeges un poc de la gent que t'és prop, que has vist al créixer, que li tens molta admiració i molt de respecte, i l'epíleg de Xavi Aliaga va ser una idea bastant clara, perquè va ser un dels primers lectors del llibre. Jo recorde fa temps que em va tirar una maneta a pegar-li a ordenar-ho, perquè la primera idea que tenia era que anara per apartats. Com jo mescle moltes coses, doncs primer els d'humor negre, després els de fantàstic, després... Però Xavi em va dir amb molt de criteri: això apareixen 4 o 5 llibres a la vegada, ho has de combinar. I així no ho vaig fer, i estic supercontent en l'epíleg, perquè a més està guai que estigui al final i que tinga eixa lectura posterior. I n'hi ha molt de xàtiva, perquè, bueno, doncs és on he viscut molts anys i és inevitable. N'hi ha un relat que m'agrada molt, que es diu La llei no escrita, que comença amb una persona pujant al castell i i arriba i veu com una altra persona que ha pujat al castell no li pega el pom, i és com, home, però això no pot ser, si quan pugem al castell li hem de pegar el pom, sí o sí, tu no pots fer això. I llavors l'altre li diu, però a veure, i tu portes el gos sol, no pots portar el gos sol, i l'altre que té calor es trau la

0: samarreta, però no pots anar sense samarreta, que és una llei no escrita, i comencen a enfadar-se i enfadar-se, enfadar-se, i ser relat m'agrada molt, i Nice deixa imatge de pujar al castell de Xàtiva, tocar el pom i baixar, i alguna vegada veure algú que no ho fa, jo dic, che, si has de tocar, has de fer pam en la porteta, si no, no té gràcia, ja que has pujat.
1: Adri, potser la pregunta més difícil o més seriosa de la xerrada. Es pot viure de ser escriptor?
0: Ui, de ser escriptor deuen viure molts pocs en tot l'estat, en el País Valencià ja ni ho sé, algun hi haurà. Està clar que jo no visc d'escriure relats, jo de moment visc d'escriure guions i estic content, vull dir, fa 2 o 3 anys que tinc molt bona marxa fent programes per a punt, content, i la literatura per a mi és un complement, i no ho pense de la manera econòmica, perquè si no el temps que l'invertixes i el que traus és... no és proporcional.
1: Una manera molt elegant també de respondre. Bueno, anem a anar ja pràcticament acabant esta xerradeta amb Adrià Espí, esta presentació de La Mala Vida. Per cert, vas a presentar-lo a Iniciativa, tens idea de...
0: Sí, sí, algun divendres de juny el presentaré en Toni Espí a la Biblioteca de Xàtiva, però estem tancant la data perquè estem fent el croquis. També vull presentar a... al Coll a Gandia, i estem esperant a que ens conteste una, però acabar de fer el croquis, i el dissabte 30, si algun oient li l'agarra per Barcelona o coneix algú de Barcelona, estaré en la Carbonera de Barcelona presentant el llibre també.
1: Que guai. Veig que n'hi ha a l'inici dels capítols n'hi ha bastants no recorde si en la Bona Vida també n'hi havien tantes dedicatòries. Dediques els capítols, perquè jo crec que no, però en este sí que...
0: En la Bona Vida n'hi havia com unes... n'hi havia cites i una dedicatòria genèrica. Sí. Als meus pares, la dedicatòria pues, per haver-me cultivat en l'escriptura i en la literatura, sí. I en canvi així sí que, ja t'he dit, perquè crec que és la vegada que més he escrit a partir d'anècdotes reals. N'hi ha uno d'una iaia que està com en un balcó i se li el dedica a un amic meu que es diu Vicent Ros, perquè em va contar una història pareguda. N'hi ha un parell dedicats a dos gossos meus, perquè bueno, són situacions que he viscut amb ells. Sí, i crec que n'hi ha un també dedicat a la meva família, a la família de part de pare, als Espins, perquè és una història que sempre conten en Nadal, que la vaig fer en compte, i sí, em va semblar just, no? com els que m'havien contat algunes anècdotes que han acabat sent relats, pues, que tinguin la seva dedicatòria.
1: A Days of the Record t'havia dit no cal que t'ho prepares. Igual havia fet un poc aposta perquè no volia que t'ho preparares, però la pregunta no va fer-te-la igual. Esta entrevista, esta xerrada que està englobada dins del llibre de la teua vida, clar, avui estem amb un escriptor que té un llibre, no? I serà uns dels de la seva vida, però tu tens algun llibre així especial que recordes, jo què sé, el primer llibre, o el que siga, el que et marcara d'alguna manera, o el que t'has rellegit 20 vegades, no ho sé.
0: Clar, així n'hi ha moltes respostes vàlides, perquè pots anar a l'adolescència, el llibre que et va marcar en l'adolescència, el llibre que... Però crec que el llibre de la meva vida és un llibre que ja vaig descobrir més d'adult, però que també em va ajudar molt a encaminar la meva escriptura, encara que no escric paregut a ell ni molt menys, però m'agrada molt, i és un escriptor al que torna habitualment a llegir-lo, són relats també. És un escriptor nord-americà que es diu Raymond Carver, que fa uns relats molt, molt bèsties, molt brutals, perquè sembla que no passa res i estan passant unes coses molt tèrboles, molt dràstiques, molt dramàtiques, sense necessitat de recrear-se, i qualsevol llibre ens serviria, però recordo haver llegit Catedral i quedar-me amb Catedral ahir molt atrapat, i vaig comprar fa uns anys Tots els contes junts, que és un totxo enorme, i quan...
1: Mira què t'acabem de portar, espera't. Això com és això?
2: Això es diu V60. Això és una cafetera de filtro, com es sol dir, és un filtro de paper. Posem el cafè molgut i fem vertidors en aigua calenta, uns 90 graus, entre 88 i 92. I en este cas, este que t'he posat és un Colòmbia, molt afrutaet, ja notaràs que tens ahí notes afrutaes, un poquet de taronxo, xocolata i tal. I res, normalment això ho servim per una, dos, tres persones. Es pot fer una xarra un poc més gran i el deixes en el centre de la taula i vas servint com si fos un te, però realment és una infusió, per així dir-ho, de cafè.
1: Vale, gràcies.
2: De res.
1: Explicació feta. Perdona, eh?
0: Té molt bona pinta.
1: Catedral.
0: Sí, Raymond Carver. Sempre torna habitualment a ell, i jo crec que seria com el llibre que més m'ha marcat i el meu escriptor preferit, encara que és una lectura més adulta, d'adolescència segur que n'hi ha moltes, però ixa és com una lectura de referència per a mi.
1: Adrià, ara sí, hem d'anar acabant, mentre et servisses ixa infusió de cafè, anem a dir-ho així. Tu vas a continuar escrivint, no? O sigui, això és...
0: Segur, no tinc cap dubte. Vaig a continuar escrivint guions, relats, coses que eixin a la llum, coses que no, però sí, m'agrada molt escriure. Cada vegada estic trobant hàbits més bons escrivint, com escrivint una estoneta cada dia, passant-me molt bé escrivint, i això és molt important. Escriure ha de ser passar-t'ho bé, disfrutar-ho, i crec que ho estic aconseguint poc a poc, així que content.
1: Pues, a mi ja m'emporta la rosca, si vols un mosset. La mala vida d'Adrià Espí, ja disponible en les llibreries, també les de Xàtiva, per descomptat, com no pot ser d'altra manera. Gràcies per esta xerradeta, així al drop. Anem a parar de parlar i anem a menjar i a fer-nos el cafè, però abans, amb quina música acabem?
0: Pues mira, jo crec que podries acabar amb The Strokes, que de repente m'ha pegat per escoltar últimament. Ahir un rock animaet, el Someday mateix a Valgoixina, i Mon Anem en alt. Top. Per si m'ha avorrit algú, Mon Anem en alt.
1: Ja te digo que no. Adrià Espí, gràcies. A l'altre ens veiem a tort, si vols, més d'això.
0: Ahir sempre...
1: Segur que n'hi ha una cafeteria d'especialitat.
0: Segur, ahir em podeu trobar per tort.

0: Bien, pues vamos a hablarles de fútbol femenino. Lo hemos anunciado al inicio del programa. La verdad es que estamos haciendo durante estos días, recibiendo noticias, mejor dicho, de éxitos deportivos de diferentes equipos, pero sobre todo nos alegran los éxitos deportivos del fútbol base. La pasada semana les comentamos un equipo infantil de Sátira, de fútbol femenino, el Inter Sátira, fruto de esa relación también con el Club Deportivo Olímpic. Bueno, pues se había proclamado campeón de liga. Así que hemos decidido, bueno, ha habido un padre muy insistente, se lo agradezco de verdad, pero hemos podido montar una mesa aquí redonda con entrenadora, directiva, protagonistas, las jugadoras y también sus padres. No voy a perder mucho tiempo en la presentación porque el tiempo en radio ya saben que es oro y queremos preguntarles un montón de cosas, así que vamos a empezar ya saludando a los presentes. El equipo está entrenado por Carla Marzal, que no puede estar con nosotros, pero sí Esther de la Torre. Esther, buena vesprada.
1: Hola, buena vesprada.
0: También se acompaña una directiva del club, Rita Marín. Rita, buena vesprada.
2: Buena vesprada.
0: Spares. Besando a Meni, que sabe, pero buena vesprada.
3: Hola, buena vesprada.
0: Y los jugadores, Julia Pelejero y Lola Domènech. Buena vesprada.
4: Hola, buena vesprada. Buena vesprada.
0: Tranquilas. No pasa res. Venga, aquí comienza Fent. Un resumen de haber conseguido esta temporada.
1: Vale.
0: Para la entrenadora.
1: Bueno, en primer lloc, gràcies per donar-nos veu, que això és important, vale? Perquè el futbol femení necessitem que se senta molt més de lo que se sent, i sobretot en estes lligues regionals. A veure, nosaltres vam començar la temporada en una bona expectativa, perquè tinguem unes jugadores increïbles que n'hi ha que donar-les molt de suport perquè realment valen per a jugar a futbol. Trobar jugadores d'esta calanya és complicat i s'han unit d'una manera molt especial perquè mantenen unes característiques, actituds que són compatibles en guanyar no només esta, sinó intentar seguir guanyant coses i seguir sent tan companyes com són. Aleshores, des de primera hora, nosaltres vam veure ahí ese potencial i vam començar en 13 jugadores molt justetes, d'elles dos porteres, a veure què fem, a veure com gestionem estos canvis i vam tirar endavant. I a partir d'ahí, bueno, pues avui en som 17, és de veres que de la Leví en pugen també i això ens dona molt de suport i que també hi ha unes xiquetes de la Leví molt potents. I estem davant d'una generació important que jo crec que n'hi ha que donar-li bombo i platillo. Vull dir, n'hi haurà que apostar molt més per el futbol femení i ho hem demostrat. Entonces, la temporada ha sigut esplèndida perquè tinguem 9 gols en contra, tinguem 70 gols a favor, una quasi pichichi a falta de 3 gols. Vull dir, no se pot demanar pràcticament, molt poquetes coses se poden demanar ja com a entrenadores nosaltres, les dos, Carla i jo, estem contentíssimes de la temporada. També nomenar molt a tot el suport familiar que hem tingut per part de les jugadores, que els pares ahir han estat també ajudant-nos moltíssim des de primera hora i no se guanya una lliga només en que les jugadores tinguin qualitat, sinó que, bueno, pues s'unixen ahir molts factors. I entonces, pues ahí, pues bueno, han tingut el recolzament del club, han tingut el recolzament de les famílies i les jugadores que, bueno, que ahí estan.
0: Bé, els números són impressionants. Has parlat de molt bones expectatives, que tenies molta confiança. Ha hagut algun moment delicat, més complicat? No sé, algun rival que digues, ha sigut una final o no? O és que ha sigut tan superior l'equip?
1: Sí,
0: que
1: hem tingut, dels a la Lliga n'hi havent, bueno, mos la jugàvem entre 4 equips, vale, que ahí estava el Ciutat, que han fet molts bons partits contra elles i els ho agraïm molt perquè ha estat molt bé i sus partits encara que som ahir veïns, ahir sempre rivals, però ha estat molt bé els dos partits que hem jugat. El Benifaió també molt, molt competit, el Promeses sueca molt competit, Bueno, clar que hem tingut ahí molts baixes que superar, però bueno, entre totes ho hem fet, no? Hem sigut un gran equip.
0: Quan va arribar el títol de campió, en quin partit?
1: Pues arribaria, a veure, contra, bueno, realment el van veure quan va empatar l'Enguera contra el Sueca. Van empatar i entonces això ens donava a nosaltres el títol, no? Ahí, y si no, pues si no, en un altre partit per pluja i haver-en guanyat a l'Aldaia, pues a falta de dos partits, haver-en guanyat.
0: Rita Maria.
1: El Gemesí, perdó.
0: No passa res.
1: Perdó.
2: Hola, bona vesprada.
0: Què suposa per una entitat aconseguir una lliga de futbol femení?
2: La veritat és que estem molt orgullosos, primer que res, tant de les xiquetes com de les entrenadores com de la família, i nosaltres la veritat és que apostem molt avui per avui per el futbol femení, i per a nosaltres era algo que és molt complicat per a aquest deport en futbol femení que tinguin aquest ascens. Han treballat molt, han estat molt unides i nosaltres molt orgullosos de poder compartir amb ells i amb elles tot això.
0: Com ajuda una directiva, un equip?
2: Bueno, intentem ficar-los tots els mitjos i intentem apoyar lo que ens demanen. És que al final són les entrenadores que ens demanen les coses, els pares també se fiquen en contacte amb nosaltres i nosaltres estem ahí pel que es demanen i faça falta.
0: És una generació. Això vol dir que en teoria aniran passant de
2: sí,
0: de
2: claro,
0: categoria.
2: Bueno, tenim alevins i tenim infantils, dels infantils van a passar a cadets i anem a lluitar per a que això continue. Volem que des de la base siga sòlida i volem apostar per això, per el futbol femení, deixat i va.
0: Mm-hmm. Bé, comentava abans que va començar una plantilla, es van afegir jugadores també, no? Mm. També és important, no?, que l'Interxativa estigui obert a totes les xiquetes que vulguin jugar a futbol.
2: La veritat és que sí. La veritat és que nosaltres ens pregunten, els diguem quin dia poden vindre, es fiquen en contacte amb elles, baixen a entrenar, i la veritat és que veuen un grup de xiquetes tan unides, tan companyeres, que elles a soles volen quedar-se, se fiquen en contacte en seguida amb la directiva per dir no, mos quedem.
0: Això està molt bé. De menys alguna coseta, fa falta alguna?
2: Fa falta molta ajuda. Molta ajuda per a aquestes xiquetes, per a les entrenadores, perquè el futbol femení continuï.
0: Però estiguem parlant d'ajuda econòmica?
2: No, econòmica no. Ajuda de referent a que no tinguem por. Els pares de que les seues filles juguen a futbol, de que desenvolupen aquest esport, de que compartisquen aquestes vivències i de que nosaltres estem així per apoyar-los en el que siga.
0: Bé, tots dos ho comentat, els pares.
2: És que són un suport...
0: Com a part important,
2: suport,
0: no?
2: Suport, per a mi, és el més important.
1: És essencial.
2: Sí. A més, és que aporten molt.
0: I no parles d'aportar el cotxe.
2: No, aporten del compromís de lo que faça falta.
0: Bé, mira, tenim els pares així, a dos dels pares, a Vicent i Xavi. Què tal, Vicent, la temporada?
3: Bona vesprada. La veritat és que nosaltres estem molt contents d'enguany de les entrenadores. Ha sigut tot un èxit, la veritat. Les xiquetes han estat en el seu top de categoria. I la veritat és que són una família. Les xiquetes ens han fet unir als pares. Els pares han sigut una pinya igual que les xiquetes. I donar totes les gràcies a les entrenadores perquè ha sigut formidable aquest any.
0: Però una temporada és molt llarga. Cal matinar i totes aquestes coses, acompanyar, voler els partits. I si perden, imagina la que t'espera a casa.
3: Bueno, la temporada ha sigut molt llarga, però molt bonica. Hem patit alguns partits, hem disfrutat, hem anat de dinars per elles, per nosaltres també, perquè a nosaltres també ens ha agradat. I la veritat és que no se podem anar més aquest any. Ha sigut formidable.
0: Jo crec que sí, pel caràcter que tens, però també li has dit alguna coseta a l'àrbit en alguna ocasió?
3: Normalment no sóc de dir res a l'àrbit. Sempre deixo que...
0: Mira, això ja... Si fos un vídeo, està clar que...
1: A l'Arbi pobre li diu tot el món, eh? Depèn.
3: No, però normalment no li ha dit jo res a l'Arbi. Alguna vegada li han dit que no era falta o algo, però no, mos han portat bé. Esperem, mos hem portat bé.
0: El teu caràcter, sense conèixer, entenc que sí. Que eres un bon espectador.
3: Sí, sóc bon espectador i em porto bé. Normalment em porto bé.
0: Bé, i Xavi és un bon espectador?
3: Xavi, millor que jo. Sí.
0: Xavi, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
0: A veure, què passa? Què passa? Per què? Per fer futbol.
5: La xiqueta mos demana que vol fer futbol i l'apuntem. De fet, la meua en concret va estar insistint un temps i en aquest moment tenia una altra activitat extraescolar i van dir, acaba l'any i la meva filla té un tio que li agrada molt el futbol i realment ell va ser el que li va inculcar un poquetet el tema del futbol i el que mos va animar a que l'apuntarem. Mos ho va dir i al final la vam apuntar i li encanta, s'ho passa molt bé i sobretot jo volia deixar així veure que a banda d'aprendre el futbol, en este club, en estes entrenadors i en esta directiva, jo el que estic molt agraït són els valors, l'aprenentatge de vida i els valors que transmeten tant els entrenadors com la directiva a les xiquetes, que considero que són uns valors molt, molt positius per a la vida.
0: I no vas dubtar, mira que jugar a futbol...
5: No tenia problema. A mi personalment sóc una persona que no m'ha agradat molt el futbol.
0: Ja, tens certes aficions esportives.
5: Però la xiqueta, quan ho va dir, pues, la vam apuntar i igual que tenim una altra filla que juga al vòlei i la portem als partits on faça falta, pues, en esta en la menuda el mateix.
0: Sí, ho has comentat i també ho ha comentat la Rita i l'entrenadora, no? Que la temporada és molt llarga i són molts desplaçaments i cal anar, i cal portar-la i cal tornar-la. No sé si dius que sí, que estàs content, però ho recomanes als pares? La teva experiència en aquest sentit és bona?
5: Sí, clar, és un comboi. Quan les xiquetes estan a gust, tu veus que la teva filla està a gust, va a entrenar dos dies a la setmana molt a gust, després el dissabte o el diumenge pues, toca anar així o toca anar allà o toca baixar a les pereres i res, baixem i ens enjuntem els pares, passem un ratet i és un comboi també. Mm-hmm.
0: Però és un comboi passatger. És que clar, és que l'esport arribaran a tindre 18 anys a universitat, no sé si parella, si festa, no ho sé. I és complicat, no? Mirar de cara al futur, a practicar esport quan tinguin 22... Després parlo amb elles, com a pare. El planteig és que practiquen el futbol durant molts anys o que és una etapa de la seva vida?
5: Això ens ho dirà les nostres filles. La mà xiqueta, no? En este cas, conforme vagin passant els anys, i si vol continuar, nosaltres estarem els seus pares per a recolzar-la, per a portar-la on faça falta. Considero que l'esport és positiu per al cos i és positiu per a la ment i crec que m'alegraré de que vulgui practicar esport durant moltíssims anys, quan sigui adulta i que continuï practicant-lo i si pren aquesta decisió, ahí estarem els pares per a acompanyar-la i facilitar-li-ho.
0: Juli i Lola, parem l'entrevista, sí? I ho deixem ja, estar o no? Ja que esteu així, no? Ja que estan així, estan patint com si fos un examen del col·legi. No, home, no. Qui comença? Júlia o Lola?
4: Júlia.
0: Tu mateixa?

0: feia gimnàsia de xicoteta i des de molt xicoteta li pegava la vara als meus pares dient-li que volia futbol i futbol. Ells no em feien molt de cas hasta que me vaig convoyar amb un tio i un tio va ajudar als meus pares a que m'apuntaren al futbol. I la veritat que estic molt contenta d'haver decidit aquesta decisió.
1: És la primera temporada?
0: No,
1: quantes temporades? Quatre temporades en una xiqueta menudeta, clar, quan vas començar. O sigui, ja has passat per totes. Les dos porten ja 4 anys.
2: Lola porta més, sí.
1: I vas començar en
3: 7 anys.
1: En 7 anys, no? Vinga, Júlia, Lola, conta'm. Què va passar? Perquè, siguent tan menudeta, vas dir... 7 anys, Futbol.
3: Pues perquè a mon pare li agradava molt el futbol, em transmetia aquesta emoció i pues vaig provar i pues m'ha agradat i he seguit aixina.
1: En el teu cas és l'únic esport que has practicat?
3: No, també vaig practicar una temporada a gimnàsia, però no m'agradava.
1: No t'agradava, no, millor el futbol perquè per allò de l'equip o perquè és futbol?
3: Per les amigues que faig, que em divertís molt i també m'agrada molt.
1: Mm-hmm. I les notes bé?
3: Molt bé.
1: És compatible el futbol amb estudiar i ser una bona estudiant?
3: Sí, jo a nivell personal trac bones notes i com estudie i tal, pues ix bé, m'organitze i és fàcil.
1: O sigui que és possible sí. Entrenar i estudiar.
3: Sí.
1: Sí. I suposa que sigui d'hora de la selecció espanyola?
3: Sí.
1: Del Barça, del Madrid?
3: Del València.
1: Del València femení? No, parlem de futbol femení.
3: Del futbol femení, el Barça.
1: I de l'altre, del València.
3: Sí.
1: Molt bé. La teva jugadora favorita?
3: Aitana Bonmatí.
1: Molt bé. No passa res. Crec que sí. Mira com és arriba. Ara li pregunto a ella. No, per què? No, dona igual. Vinga, quin és el teu equip de referència? Va.
0: El meu, de
1: futbol femení.
0: De futbol femení, el Barça.
1: També.
0: Sí.
1: L'original sou. I del futbol masculí?
0: El València.
1: Molt bé. Sí. Quina mare. De València, la teva jugadora?
0: Aitana Bonmatí i Alexia Putellas.
1: Perfecte, molt bé. I on estaràs dins del futbol, Des un parell d'anys.
0: No ho sé. Es depende de com...
1: Depende de què, del fitxatge? Si
0: no,
1: te fitxa el Barça?
0: No crec.
1: No, però em referís a si... Te veus jugant a futbol?
0: Bueno, no sé.
1: Ui!
0: És que no sé.
1: I en el teu cas, Lola?
3: Jo sí que em veig jugant a futbol.
1: Entrenadora, què passa?
4: No sé. Jo penso que van a jugar hasta que siguen amateurs i com jo. Vull dir, jo sempre penso que van a seguir jugant hasta que se cansen.
5: De l'Inter, diu.
4: De l'Inter,
5: claro que sí.
4: Bueno,
5: de l'Inter o de l'Olímpic.
4: Jo penso que sí, perquè tenen actitud i a més, és que sí. Ho fan molt bé, molt bé i elles ho saben. I això se nota quan una persona disfruta fent el que fa.
1: I el club està preparat per assumir el pas de les jugadores fins al futbol amateur. Vam tenir fa no tant de temps un equip.
5: Sí, el Racing. El nostre Racing, que era entonces, i ara després és l'Inter, i entonces nosaltres anem a apostar Inter com a filial de l'Olímpic, que les xiquetes futbol base siguen Inter, i futbol 11, futbol amateur, si algun dia aconseguirem fer-ho, siga Olímpic. Si la filialitat continua com fins ara, la Unió. Entonces, enguany, elles sí que se quedaran com a Inter, perquè com han aconseguit l'ascens sí, el pedrien, però cadet i juvenil anem a apostar per l'Olímpic i anem a continuar treballant.
1: O sigui, aquell any que ve, què? Jugarem en la Lliga Cadet, el mateix grup? Anem moltes jugadores, no sé com...
4: Jugarem en primera, infantil, però la Lliga és infantil. Vale, jo jugarem en primera regional. Hem vingut de segona, jugarem en primera. Sí, clar, tinguem
1: jugadores
4: necessàries. Elles? Claro.
1: No, com a infantils.
4: Sí, sí, sí.
1: O sigui, que sigueu infantils.
4: Tinguem, és que són pràcticament totes de primer any.
1: Molt bé, no?
4: Sí, sí, han guanyat la Lliga seguint de primer any, que és un detall important.
1: Clar, per això.
4: Entonces, clar, tinguem el segon any de totes, una altra vegada, I avant ara estem en el període de captació perquè necessitem reforçar l'equip, entonces estem fent algunes proves, veiem

0: veure equip bé per a poder introduir dins del nostre equip en primera xiquetes que, vale, puguen competir en elles, així que estan les portes obertes.
1: Hi ha molta diferència, les categories són molt importants, hi ha molta diferència entre la segona i la primera.
0: Sí, sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Bueno, a veure, és de veres que els equips baix de la taula, pues segurament ahir bueno, siguen menys competitius, però hem anat a veure de mitja taula pa cada alt i sí. Sí, una, perquè tenen més envergadures, ja eren més majoretes, elles espere que després d'estiu se nota molt, elles que creixen un poquet, i és de veres que tot el que han après este any, a les altres se'ls notava, perquè normalment els de primera regional són de segon any, normalment. Després n'hi ha equipets que no, Hi ha equipets que són de primer any i ahir sí que, doncs, bueno, estaríem parlant d'una envergadura com la d'elles i una funcionalitat com la de d'elles, però, bueno, nosaltres anem a per totes a primera.
1: Molt bé, és hora de captació, que estigueu en temps de captació, Júlia i Lola. A veure, vinga, que a lo millor n'hi ha xiquetes o pares de xiquetes, pares i mares, que estan interessades. Per què? Per què practicar el futbol? Comença, Júlia.
2: A veure, jo animo a totes les xiquetes que vinguin a provar així al futbol, perquè nosaltres les acoplem a totes i les fem sentir bé quan venen. I perquè és un esport que si saps de lo que va, te va agradar molt.
1: I en el cas de Lola, per què practicar futbol?
3: Perquè és un esport molt bonic. És en conjunt, fas moltes amigues i companyeres i... Això, que si vens, proves i t'acoplem en seguida al nostre grup.
1: Molt bé. Quin és el calendari ara? Ja han acabat? Ja han acabat de treballar?
4: Elles han acabat el que és la competició.
1: La competició.
4: Però nosaltres acabem en juny i a partir d'ara hem llançat ja les portes obertes perquè vinguin a provar i avant...
1: A partir de mitjà de juny
4: es sol descansar, tindran algun campionat, si no m'equivoque, tenen sí. Un campionat, i després ja a partir de finals d'agost es començarem en la nova temporada.
0: Mm-hmm. Tinguem el FutFem, que el farem una festa del futbol femení, que ens vam apuntar l'any passat i ens va agradar perquè és un poc festiu, bueno, anem el 13 de juny, i el dimarts i dijous a les 7, pues bueno, tota la gent que xiquetes que vulguin vindre a provar, nosaltres estem allí, encantades, en les Pereres.
1: En les Pereres, sí. L'equip entrena a les Pereres habitualment. Sí. Ja ha passat, veus? Ja està? Pues, tranquil·les, ja. Tranquil·les. Així que fem una ronda final. Tanqueu vosaltres, que sigueu les protagonistes. Un últim comentari per a tancar este programa dedicat avui a l'esport femení. Comença l'entrenadora, Esther de la Torre.
0: Bueno, resrealçar molt el futbol femení, que és un esport molt bonico i molt, no sé, molt gratificant per a les dones, no?, que s'impulsen i vulguin practicar-lo, que trenquen un poquet l'estereotip, que se'n vinguin, que proven i que disfruten de lo que els agrada, i ahí estem nosaltres per ajudar-les en tot.
1: Rita.
4: Bueno, pues lo importante es que les xiquetes sàpien que en Xàtiva tenen un lloc on jugar, creixer, somiar dins del futbol, que tant l'Inter com l'Olímpic estan disposats a lluitar per elles i que estem molt orgullosos del que estem construint i això sols acaba de començar.
1: Dic que ho porta escrit.
4: Home, claro. Si no, se m'olvida.
1: Parlem als pares, Vicent, últim comentari.
5: Pues seguir igual com enguany, disfrutant, que les xiquetes disfruten molt, els pares disfruten al costat d'elles i un any més ja seguiria per totes.
1: Xavi.
6: Res, que estarem per a fer per les nostres filles el que faça falta i portar-les els dissabtes i els diumenges als camps de futbol.
1: I entrenar entre setmana.
6: I entrenar entre setmana, també.
1: Molt bé. I tanquen les protagonistes, Júlia.
2: Jo animo a tot xiqueta que vinga a provar nosaltres al futbol, perquè és un esport que és molt xulo i divertit, ho passes molt bé, i que seguim lluitant pel futbol femení.
1: I Lola?
3: Que tot aquell que vulgui apuntar-se, que allí estem nosaltres, que les esperem aquí tot vulgui, que les acoplarem.
1: Molt agraït, per la vostra assistència. Que vagi tot molt bé. L'any que ve tornarem a parlar, de segur. No? De ser campió de Lliga la temporada que ve serà un poquet més complicat, no? Estigueu preparades per a patir una miqueta més,
3: sí,
1: no,
3: sí.
1: No, no guanyar tots els partits.
3: Sí.
1: Sí? Tenim bona defensa també, per si de cas.
3: Sí.
1: Perfecte. Què van a dir, no? Molt agraït per la vostra assistència, val? Que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: De res, de res, de res. Vinga. Adéu.
7: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. AGBEngineers.com.

0: Radio Xàtiva.
1: La ventana de Xàtiva és un espai per a la actualitat.
2: Recordem a aquestes hores, a les 7:34, que estan resolent-se els problemes i, per tant, paulatinament.
1: Per a les entrevistes culturals i humanes.
2: Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Raval. Hola, Miri, què tal, com estàs?
3: Hola, tot bé? Bona vesprada. Bé, sí, seguim endavant. Com diu Estelles, així parirem i assistim.
2: Això és.
1: I, sobretot, per a la opinió. Para todas las opiniones.
4: Y es la capacitat de prendre distància i de donar-nos perspectiva de les nostres vides.
5: Sona el record amb el seu bullici i també de les festes majors i patronals de tants pobles.
6: La boneta d'arròs al forn o el sabor de l'art nadí no s'hagi escampat més del compte.
7: Les gotes de pluja anuncien la tardor, que el paisatge es transforma, encara que a simple vista tot
8: sembla. I tot estava com sempre, la mateixa olor.
1: La ventana de Xàtiva. De lunes a viernes a las 7:20, con Jordi Company.
0: A un año de las elecciones municipales de mayo de 2027, Radio Xàtiva Cadena Ser ha preparado una programación especial. Del 18 al 22 de mayo, los representantes de los partidos políticos con representación local se pasan por Hoy por Hoy, Xàtiva y Comarcas para hacer un análisis a un año de las urnas. Roger Cerdà, Marcos Sánchez, Amor Amorós y Francisco Suárez conversarán con Jordi Company sobre cómo afrontan el camino hacia las próximas elecciones locales. Escúchalo en nuestro Hoy por Hoy a través del 94.6 FM, radioxàtiva.es o la nueva app de la SER. Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Y a partir de las 7:20 de la tarde, la ventana de Xàtiva y Comarcas con Jordi.

0: frase en la que, com sempre, és tan important donar veu, com acabem de fer, als profes i saber una miqueta l'actualitat d'eixa vaga educativa, d'eixa segona setmana de vaga educativa ja, eixe consell escolar extraordinari que vull deixar, i eixes negociacions a València, bueno, en definitiva, totes aquestes coses. Vaig a saludar a Laura Martínez. Avui no és una píndola, avui no és dilluns, que no s'assuste la gent, ja hem avançat el dilluns, hem passat la frontera, però està així amb nosaltres. Laura, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, Jordi, molt bona vesprada.
0: Et promet que només vaig a fer-te una pregunta de la vaga. Després ja parlem de les coses que hem vingut a parlar, però com esteu?
1: A veure, jo estic en l'assemblea del Josep de Ribera i després d'uns dies tan intensos, perquè han sigut molt intensos, jo ahir per la nit estava amb certa esperança. I jo és que a mi, digues-me... optimista, però encara crec que hi ha lloc per a una miqueta de llum, encara que és difícil.
0: Vale, ja està, fins així. Una, no, dos. El seguiment avui, perquè ahir Ramir ens va dir que rondava un 50-60%, avui, no ho sé, tu saps alguna cosa?
1: Les xifres oficials no les tinc, però estarem al voltant de les mateixes,
0: bueno,
1: dels mateixos
0: números. És a dir,
1: números.
0: Que es manté després del nou
1: dia. Sí, avui sí. Avui encara sí.
0: Molt bé, doncs ara ja anem a parlar d'altres coses que no són la vaga, però era inevitable, tindré que parlar. La Biblioteca Municipal de Xàtiva va acollir demà, no, després demà, a les 7:30 de la vesprada, la inauguració del projecte artístic i literari Mujeres Reales de la A a la Z, impulsat per l'alumnat i el professorat de l'IES Josep de Ribera. Què m'heu muntat ara, Laura?
1: Pues mira, a mi que crec molt en les coincidències, és a dir, que no crec en elles. El que hem muntat, sense saber què anava a passar, el que està passant ara, d'actualitat, és un alegat a favor de la llibertat d'expressió.
0: Vaja.
1: I és que nosaltres, el Departament de Castellà, tenim una assignatura en segon de batxillerat que és xulíssima i tinc la supersort d'impartir-la, que és projecte d'investigació. N'hem parlat d'ella.
0: Sí.
1: Així, a la teua ràdio,
0: sí,
1: a la nostra,
0: sí, sí,
1: ràdio, ha vingut alumnat,
0: sí,
1: d'eixa assignatura. I cada any montem una, no? Perfecte. Què hem decidit enguany? El que hem decidit és agafar a Emília Pardo Bazán. Sempre agafem una de les autores o autors que siguen del currículum de segon de batxillerat.
0: Claro.
1: I montem una investigació. Què puguem averiguar sobre Pardo Bazán, no? Però, clar, sobre Pardo Bazán hem après moltíssimes coses, que és una dona que no la podem classificar polièdrica, introductora de la novel·la policíaca a Espanya, autora de 600 contes, no sé quantes mil novel·les, bueno, mal. I sobretot, introductora del naturalisme en Espanya, mitjançant la seva obra La qüestió palpitante. I és que Emília Pardo Bazán, principis del segle XX, finals del segle XIX, s'atreveix a publicar tots els seus articles, que jo els heu dit en classe, una cosa és un dia un article sobre les mujeres, sobre... Ella va inventar la paraula mujericidio. Ella va lluitar moltíssim perquè les dones poguessin anar a la universitat i gràcies a ella ja va signar la instrucció perquè anaren. Vull dir, feia tantes coses, no? Però una cosa és un article. De repente, quan ella diu, voy a coger todos mis artículos y los voy a publicar, bajo el título La cuestión palpitante. Això va molestar moltíssim a la societat patriarcal de l'època i obliguen a l'home a que se separen, o sea, a que se separe de,
0: sí, sí, sí, sí,
1: de la literatura i de tal. I ella li diu, mira, chico, no, yo no me voy a dejar las letras. I se va deixar a l'home. Hem après coses tan xules i hem llegit articles d'ella, hem llegit els contes i els nostres alumnes del batxillerat artístic han il·lustrat els 10 contes d'Emília Pardo Bazán que entren al selectiu. Contes on se parla de violència de gènere, on vegem ixa novel·la policíaca incipient ací a Espanya, ixos mètodes inductius i deductius tan especials que ella va introduir. I això anem a veure com a art emergent i presentem ixe art emergent que és potent, no? Me quede curta en l'adjectiu potent. I inaugurem ixa exposició, però clar, una exposició només d'il·lustracions de contes, no. Anem a acompanyar-ho de audiocontes.
0: Vale, ahí està també la part de...
1: Efectivament, audiocontes que seran resums xicotets, acompanyats de veus d'alumnat, professorat, vamos, il·lusionais tots en Pardo Bazán, amb imatges que entre de bancs sense drets d'imatge, superxulos, que això se'n han encarregat les alumnes, i d'eixes mateixes il·lustracions. Aleshores tenim art, tenim audiocontes...
0: Que guai!
1: I tenim una connexió, perquè diem... això de Pardo Bazán, molt bé, però com li ho contem a la gent? Com li contem ixa necessitat d'opinar, ixa necessitat? I, bueno, anem a l'Arxiu Municipal. I allí Sergio ens facilita l'hemeroteca dels anys 30 i coneguem a Artemina Botella.
0: Vale, vale, claro, que també n'hem parlat nosaltres.
1: I
0: ja està, i ja està.
1: Anem a connectar a Pardo Bazán en Artemina Botella i acabarem en la generació Z, que són elles, les xiques que m'acompanyen.
0: Elles, les que tenim.
1: Les que tenim.
0: Carmen García i Sílvia Alonso. Hola, què tal? Bona vesprada, com esteu?
2: Molt bé.
0: Bueno, gràcies per vindre. Sou de segon de batxiller, no?
2: Sí.
0: Vale, a tope el selectiu, les Pau i tot, no? Esteu bé? Sí. Com ho porteu?
2: Bé, de moment.
0: Bé? Sí? Vale, vale. Teniu temps per a fer un huequet per anar a la inauguració el dijous. Sí. Bueno, vosaltres i tot el món ha d'anar dijous de vesprada a la Biblioteca Municipal de Xàtiva. Com ha sigut aquesta experiència, Sílvia?
3: Pues la veritat és que ha sigut molt xula. Hem après un munt de coses, coses que a lo millor pues, no és sols quedar-te en el temari que donen en classe, sinó anar més enllà i saber més Pardo Bazán, de com era la seva vida, el seu caràcter i de com va influir en la societat, perquè al principi escoltàvem el seu nom i no sabíem res d'ella. Hasta que vas estudiant i vas dir, pues esta dona va fer moltes coses molt xules, no? Molt...
0: Que guai. Carmen, tu què has trobat?
2: Bueno, pues jo m'he trobat una experiència increïble, perquè damunt el Laura lo que te trobes és lo que digo ya, de les locures que n'hi ha que acompanyar-la en totes. I a mi el que més m'ha agradat és això que tu, la literatura de normal, dius, jolín, quin rotllo, no?
0: Sí.
2: Però és que quan ho dones d'una altra manera, al final la història se te queda. Perquè jo ara, a mi me diuen, parlen d'Emilia Pardo Bazán, i jo puc estar parlant d'ara, claro.
0: No puc perquè no tinc temps, però podries fer-ho. I conteu-me una miqueta més com ha sigut aquesta experiència de portar la narrativa també, com bé deia Laura, a altres àmbits, a la part més artística, amb eixa exposició d'il·lustracions, amb eixes audio... narracions, amb els vídeos que heu tret, com ha sigut aquest treball?
2: Bueno, pues jo que estic en l'artístic sí que ho he viscut més plenament perquè també he participat en la il·lustració i jo crec que és una forma de agarrar dos arts diferents, la literatura i la pintura i posar-ho tot en comú.
0: Quin conte has fet o quina història has fet?
2: Jo el del Mechón Blanco.
0: Uau, després, off the record, m'ensenyes la il·lustració com s'ha quedat.
2: És el que està en la porta de...
0: Ah, vale, pues ja l'he vist, sí. I els oients també el tenen a la nostra web, a radioixativa.es. Vale, que xulo, pues és molt guai.
2: Gràcies.
0: És molt guai. I Sílvia, tu en este cas de què t'has encarregat?
3: Jo pues vaig fer resums, vaig gravar algun dels contes... I després una amiga meva, que és Miriam, que també participa, va trobar el banc d'imatges sense...
0: Drets d'autor.
3: Entonces,
0: una màquina, Míriam, però trobar això.
3: Vam estar pues, vesprades senceres buscant, en la il·lusió, mira, esta que bonica, esta se pareix un muntó, pareix que estiga feta a posta, i entonces, pues...
0: T'has sentit el més interessant que han dit? A lo millor, com tu les tens totes les dies en classe, ja les coneixes molt, no? Però han dit una cosa molt, molt interessant, que és que han après sense donar-se compte, Laura.
1: Sí. Això és el que és l'aprenentatge significatiu. I això és l'objectiu, no hi ha altre. És des de l'emoció, des de l'estima, és així. I jo crec que res com donar-se compte, perquè ens ha passat en l'examen final. En comentari de text, projecte, investigació...
0: Que ja els has corregit, imagina, per això facis a cara de cansar.
1: Sí. Elles pensaven... que no van a ser capaços a principi de curs de fer el que van fer en aquest examen. Tinc uns articles d'opinió que són publicables tots sobre la vaga, perquè l'examen va anar sobre la vaga, i així tenim la seva opinió. i part d'aquesta opinió pues, també és important que els escoltem, no? I tan ben expressat, en una riquesa, i jo els vaig dir, sabeu la clau? Perquè ells no se ho pensaven, no? Però ja ho han vist, sí que soy capaç. I la clau és l'emoció. Si tu t'emociones, comuniques. Si no t'emociones, no comuniques. I en classe passa això. La tasca dels docents ha de ser emocionar el nostre alumnat.
0: I per això fan falta recursos necessaris, que són els que esteu demanant, aquestes jornades, per a que aquests projectes continuïn.
1: Així és.
0: Ella de normal vos ha posat molta faena, no?
2: No.
3: No? És
0: molt bona. Pues jo vaig a posar-li deures a ella. Ja que has dit això tan xulo dels comentaris de text, pròxima ventana del dilluns, la píndola, vull que siga un recull de, en la teua veu, no? Perquè ells estaran ara ells centrades en l'espau, que és el que han de fer, però vull que siga un recull d'algunes frases dels textos. Allarga't el que vulgues.
1: Vale. T'ho faig.
0: No me facis 20 minuts, que és el que dura la ventana. Però... Màxim, màxim 5.
1: Vale,
0: però vull, i jo crec que estic segur que els oients que ens escolten també volen sentir les opinions dels i les alumnes.
1: Això està fet.
0: D'esta vaga. Ho hem d'anar deixant així, perquè la ventana té un espai molt curt de temps, però abans, hem dit que això és per al 21 de maig, 7:30 de la vesprada, a la Biblioteca Municipal, però ràpidament, demà també teniu moguda al Gran Teatre, també, 7 de la vesprada.
1: Efectivament, el Josep de Ribera no para, i demà tota Xativa té una cita al Gran Teatre, pot comprar les entrades a les 6 de la vesprada i l'obra s'estrena a les 7 de la vesprada. És una obra que va a connectar tres veus, la de Pardo Bazán, precisament, la de Carme Riera i la de Mercè Rodoreda.
0: Que xulo.
1: Per cert, dos dones, les catalanes, que no podrien donar-se en el currículum si va avant algunes de les coses que certes persones demanen.
0: No estem... havien dit... Bueno, dona igual. Laura Martínez, és que tinc molta raó en tot el que digueu. De veres. I per això nosaltres també humilment hem intentat sempre donar-vos veu en esta vaga justa i necessària. Gràcies, Sílvia, Carmen, que tingueu molta sort en el selectiu. S'acaba, Passa i s'acaba. I ja està. Ànimo. Vale? Laura, dilluns que ve ens escoltem.
1: Sí.
0: Gràcies.
1: Adéu. Adéu.
4: La ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Company. Festival Música i Lletra Xàtiva 2026. Divendres 29 de maig, a les 8:30 de la vesprada, Gala i Ovidio, amb Raül Refré i Aida Tarrio, de Tanxugueiras. Lloc, Gran Teatre de Xàtiva. Preu, 15 euros, 12 amb descomptes. Menors de 12 anys acompanyats, 1 euro. Venda d'entrades al web del teatre, a Viva Ticket 24 hores i a les taquilles del Gran Teatre els dimarts de 12 a 2 i de 5 a 7 de la vesprada. Ajuntament de Xàtiva. En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti.
5: Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz en Xàtiva, carrer Brasal de les Dones 8.
4: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi.
0: Ventana que cerramos 7:37, casi 38, con Raúl Terol, como cada martes. Ojo que viene más calor para las próximas horas, para las próximas jornadas. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
6: Hi ha llocs que semblen resistir el pas del temps. Espais que, malgrat tot, continuen oferint-nos una connexió directa amb la natura més pura. La reobertura del bosc primigeni és una d'eixes notícies que conviden a respirar a fons. No és només un espai natural, és una oportunitat per recordar d'on venim, un paisatge que ens parla d'un temps anterior a la pressa, al soroll i a la desconnexió amb l'entorn. Tornar a obrir-lo és, en certa manera, recuperar una part de nosaltres mateixa. Però també és una responsabilitat perquè cada visita, cada pas, hauria de ser conscient. La natura no és un decorat, és un equilibri delicat que cal respectar. En un moment en què tant es parla de sostenibilitat, accions com esta tenen un valor simbòlic i real. Ens recorden que protegir el patrimoni natural no és una opció, sinó una necessitat. Pot ser, la clau està en això. No només reobrir espais, sinó reaprendre a mirar-los. Amb calma, amb respecte i amb la consciència que allò que sembla etern, en realitat, depèn també de nosaltres.
4: La ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
7: Hay muchas maneras de despertarse. La mía, una buena ducha, un café fuerte y Radio Xàtiva Cadena Ser.
8: Cada mañana a las 7:20 y a las 8:20 repasamos toda la actualidad de Xàtiva y Comarques aquí, en la Ser. Les espero.
4: Hoy por hoy, matinal Xàtiva. De lunes a viernes con Félix Lluch.
9: Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación.
10: Hoy, a partir de las 8 de la tarde...
11: Según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional, el próximo 2 de junio está citado a declarar Zapatero como investigado por delitos de tráfico de influencias, de pertenencia a organización criminal y de falsedad en documento.
10: La imputación del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una edición especial de Hora 25.
12: No he cobrado ninguna comisión de plus ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
10: Con Aymar Bretos, Cadena Ser. Servicios informativos.
13: Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
14: Ir a una piscina caribeña.
15: Volar a lomos de un dragón.
16: Dormir en un hotel del Far West.
13: Pues tengo el sitio ideal. PortAventura World. El lugar donde todos se ponen de acuerdo. 15% de descuento en hotel más entradas, reservando en tu agencia Halcón Viajes.
17: El primer día que yo conocí a María Jiménez, era el primer día que iba a este programa.
18: Los gatopardos de El Faro.
17: Cuando llegué, ella estaba medio desnuda en el camerino. Me dijo, toma, estas son las llaves de mi casa. Esta es la dirección y ve cuando te dé la gana, esté yo o no esté yo. Lo único que te digo, si coges algo del frigorífico, lo tengo todo contado, repónelo.
19: ¿Te dijo
17: Reponga
19: eso?
17: Usted esto, pero si no...
19: ¿A dónde se va tu cabeza al escuchar esto?
18: Disfruta la entrevista al completo en la aplicación de la SER. Una nueva forma de escuchar. La Ventana, con Carlas Francino.
20: Y con Isaías Lafuente, con quien cada tarde hasta ahora nos disponemos a repasar...
18: Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
20: Hoy lo de lunes a martes, poco te apartes, creo que no funciona, Isaías.
21: No, no funciona. Vaya martes, Francino.
20: Sí, sí.
21: Y nos lo queríamos perder, que es la palabra que hoy va a manejar El Faro, precisamente. Bueno, esta mañana, el Hoy por Hoy, arrancaba ya con un aviso preocupante, sí, de la OMS, sí, sí, sobre la posibilidad de que el mundo viva una nueva pandemia. Y claro, nos preguntábamos cómo nos podría afectar en un mundo en el que Trump, entre otras cosas, ha minado la OMS.